0: servizio de qué día, ¿no? De demás.
1: ¿Qué dispositivo hay preparado para el día de mañana, para el eclipse?
0: Bueno, el dispositiu de seguretat s'ha fet feina en diferents línies. Tot s'ha fet a través de Junta Local de Seguretat, que forma part Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i també membres d'emergències i la Direcció General d'Emergències, no? I com també SISPIP. I bueno, recursos prohibits és que hi hagi, bueno, hi ha la Policia Local i també hi ha bastant de membres de Protecció Civil, de Guàrdia Civil, i també mos han designat també policies de d'altres municipis i també Protecció Civil d'altres municipis.
1: Mm-hmm. ¿Cuánta gente cabe, por un lado, en el campo de fútbol de Algaida y por otro en el campo de fútbol de Pina, y cuáles son las recomendaciones para llegar mañana?
0: Bueno, nosaltres hem posat un aforament màxim, o hem hagut de fer una previsió perquè l'aforament també ha anat en línia amb els mitjans que nosaltres tenim propis, no? En el camp de futbol del Gaida hem posat 500 persones, no serà dins el camp de futbol, no és dins el recinte esportiu, sinó és en el pàrquing que està col·lindant en el camp de futbol, perquè dins del recinte esportiu no se podrà entrar per un tema de seguretat de la zona esportiva. També el recinte on s'ha habilitat l'aparcament col·lindant, i són 500 persones de cabuda. I igualment el recinte esportiu del Figueral de Pina també l'aforament és entre 150 i 200 persones. Què demanam? Que la gent que vengui de fora del municipi vengui en transport públic, que faci o que comparteixi vehicle, i principalment mantengui i respecti totes les mesures i dispositius de seguretat que aniran controlant els diferents efectius que tindrem, que hi haurà allà. Amb habilitat banys, també, i també un espai de que hagi aigua potable perquè la gent també que necessiti beure o refrescar-se ho pugui fer.
1: A què hora piensan desplegar el dispositivo? ¿Para qué hora están previstos ya los cortes de tráfico cuando el aforo esté completo? Y por otro lado, la gente que vaya aún así en coche privado, en vehículo privado, ¿hay parkings disuasorios habilitados, alcaldesa?
0: Sí, hi ha parkings disuasorios. Igualment, nosaltres el que tenim clar és que quan l'aforament estigui complet, se tanca. Vull dir, la gent, entenem que la gent vendrà prest a agafar lloc, però una vegada que nosaltres tinguem l'aforament complet, l'espai quedarà tancat. No podrà entrar ningú més, ni a peu ni en vehicle, i principalment en vehicle. Nosaltres per això demanem que, per favor, la gent, entenem que la gent del municipi sí que podrà traslladar-se a peu, però la gent que vengui de fora, que tingui molt clar que una vegada l'aforament estigui complet, que també no ho hem fet massa... no ho hem fet més extensiu, perquè també és important, el més important és la seguretat, no? La seguretat dels espais i de les persones.
1: Sí, però són menys de 1.000 persones entre els dos espais, els dos punts d'observació oficial, parecen poques,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, segons els nostres mitjans de seguretat que nosaltres tenim, han hagut d'habilitar, han hagut de posar aquest aforament. És vera que també... entenem que molta gent del poble, veïnats i veïnades del municipi, faran la visualització de l'eclipsi des de diferents punts que no siguin aquests. Ja poden ser des de casa seva o de diferents espais que no siguin aquests punts d'observació recomanats, no? Oficials. És molt important també tenir clar quines són les mesures de seguretat. Per exemple, nosaltres estem molt preocupats per el risc d'incendi que pot que hi pugui haver demà. I és per això que també s'han habilitat diferents zones d'observació, com és en el punt més alt que tenim en el municipi, que és el Puig de Cura, que és allà on hi ha el santuari de cura.